que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: Feliu als 40.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Sí?
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

0: Valentina, porta'm un crele.
1: Si sona als 40, és un èxit. Tots els èxits. Als 40.

0: Quevedo, també Elvis Crespo, amb aquest La Graciosa. I per donar-te també el bon dia, què tal estem a dilluns? I en La Graciosa, també.
1: En La Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: I venim d'un cap de setmana ben fort, eh? Petito és el número 1 d'aquesta setmana, la nostra llista dels 40. I aquest La Graciosa, doncs, està succeït per aquesta cançó de la Anna Mena i Lola Índigo. També Superestrella d'Aitana segueix sent rècord de permanència. I també la pujada més forta arriba ara en aquest matí, la cançó de Robin Lenney.
2: Els 40. Laia Partida.
0: Va entrar com a candidata de la nostra llista la setmana passada i ha pujat del 30 al 24. En breus també posem Xina o també Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. No t'ho perdis, que compartim molts èxits fins a les dues.

0: L'energia que necessitàvem, de Doctor Prats. Aquí la tenies. I és que justament estava posant un stories fa uns minuts, doncs dient que si avui porto una pinça al cabell, doncs significa que em falta energia, eh? Perquè jo normalment sempre m'allisso el cabell, em faig doncs unes ones així xules, però és que avui és dilluns totalment. Un dilluns animat ara mateix per Juan Magán o Omar Montes amb Ayer la Vi.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
2: Es la vida que hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

confia el seu tema del 2024 d'aquest De Paul. Em flipa moltíssim escoltar-lo encara. I és que dia d'avui és un tabarro, per posar-lo a tope de volum. Apugem el volum també amb això, amb el remix de la Jenny, això que es diu Dràcula.

de mucho cuidado. Aquí teníos la perla. I és que quan trobem les perles, ai, ai, ai, eh? Necessitàvem una cançó com aquesta de la Rosalía amb el seu Lux. La teníem en aquest dilluns.

0: El número 1 d'aquesta setmana, aquest petit i com no ser-ho, aquesta combinació de la Anna Mena i també Lola Índigo, que l'altre dia vam estar per Andorra, per Encamp, el meu company Adrià Ortega i jo mateixa també, i tota l'estona era com, poseu Lola Índigo, poseu Anna Mena, i jo també m'ho estava gaudint moltíssim, aquest que estàvem escoltant, aquest petit o...
1: Els 40... Laia Partida.
0: I jo aquesta combinació d'aquestes dues la necessito escoltar en directe, eh? Avui que em posin un show aquí a Barcelona, que jo ho monto, fàcilment. Qui va estar espectacular va ser el show de Teddy Swims el 2024 amb els 40 Music Awards, ara amb Mr. Know It All.

cançó perfecta per aquest estiu 2026. Els 40. I no ens pot faltar tampoc la Taylor Swift amb aquesta cançó que es diu Opalite, o sentirem també La llibertat al costat de Nil Moliner. En breus.

0: Jo que sóc una persona que m'encanta l'amor, o sigui, és que jo sempre ho dic, que a mi m'encanta l'amor, no? Ens va fer un àlbum per gaudir d'aquest 2026-2025 també, la Olivia Dean, amb el seu The Art of Loving. So is the Fall in Love, també ens enamorem ara mateix d'aquesta cançó que ens va enamorar en el seu moment, John Legend, amb All of Me.
1: Els 40... Laia Partida.
0: I si voleu també el seu massivo reggaeton, amb breus també arriba Bizarrap i Daddy Yankee amb la Bizarrap Music Session.

0: quiero ir a buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.

0: La L i la L amb aquest batxatón de la L, efectivament, en aquest matí de les 11. I continuem per aquí, últims minuts d'aquest hora de les 11, com estàvem dient, i estàvem escoltant a la Lola Índigo i també a Lucho Reca amb el seu batxatón. I és moment de recordar una cançó que me'n recordo de tenir-la al meu MP3, eh? Imagina que tinc ja 24. Queixa, amb el seu TikTok. En aquell moment el significat era diferent, això del TikTok, eh? Encara no existia, ni el Musical.ly.
1: And feeling like P. Diddy, hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Tortilla Palacios. Está muy buena, receta casera, jugosita. Vamos, la mejor tortilla después de la tuya. Compártela con familia, con amigos y cuando hay fútbol. ¡Espera, espera! ¡Vamos! Y ahora con Tortilla Palacios puedes ganar un iPhone y un viajazo por toda Europa. El mejor premio para los mejores planes. Palacios, calidad que nos une.
1: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
2: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal.
3: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
4: Els 40 on tour, no t'ho trobis als stories sense viure-ho en directe. Aquesta nit de dilluns 17 al 18 d'agost, a partir de les 12 de la nit, Mollet del Vallès. Estarem allà al Parc de Can Mulà amb els teus DJs. Uri Mora, el meu company, i jo també, jo mateixa, la Ia Partida. Els 40 on tour, la festa més èpica de la teva vida, amb els teus DJs de la ràdio i tots els èxits dels 40. Recorda, eh? Avui, a Mollet del Vallès, al Parc de Can Mulà.
5: Barcelona, 93.9.
6: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Sofá Relax 3 plazas Calmón de 180 centímetros de ancho y 3 posiciones. Antes 495 euros, ahora 429. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
7: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
10: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won't.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Arriben al migdia d'aquest dilluns, a mi m'està costant bastant, eh? És que jo ho dono tot el cap de setmana. O sigui, jo a l'estiu jo ho dono tot. Surto de festa, me'n vaig també a sopar, a dinar, el que sigui. El que passa és que a mi em posen la graciosa i a mi em ve una energia com de Red Bull, eh? Doncs nova hora de les 12 i és moment també d'escoltar els amors d'aquesta Ariana Grande.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
1: Amb aquest Hey That I Made You Love Me, aquesta que estava molt enamorada, ha tornat a pes després d'11 anys amb el seu Ricky. Te'n recordes, ell, o què? Del seu ballarí.

0: Tot el que buscava ho tenia ben a prop. I quants vídeos he vist ben a prop al meu mòbil? Doncs amb aquest era això de detallets. Doncs fent resum de les seves vacances. Doncs molts més vídeos hi hauran, perquè encara estem al 17 d'agost. Molta gent agafant les vacances ara mateix. I també al costat de Juan Magán i Omar Montes, gaudint d'aquest estiu 2026, amb aquest Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: versió del 2024 del Whenever, Wherever de la Shakira del 2001. Aquí tenies a Caigo i Ava Max, i aquesta cançó li va agradar tant a la Shakira, doncs que la va penjar fins i tot als seus stories i va dir que li encantava, també a nosaltres, com també aquesta novetat que arriba per aquí, Álvaro de Luna amb el seu Dime Dónde Estás, amb un toc molt romàntic que al final és el que necessitem ara aquest estiu.
1: El som és nou. Els 40.
0: T'espero també en breus per escoltar Girl on Fire o La Villa, de Ryan Castro i Capó. A veure.

0: Feel, aquesta cançó que portava la veu original de la demo, aquest Robbie Williams. La varita diseño su cuerpo. I per aquí no només sentim aquest Feel, sinó també sentirem cançons que ens porten a estius passats, no? Tu vas ser Darrels Vida del 2025 amb la seva vareta màgica, que també ens portarà a escoltar una mica de la Shakira Burna Boy amb el seu Day Day. Yo me la pegué pa que baile, me baile. I és que direm en uns quants idiomes la paraula vamos, let's go, aquí la tenies. I doncs tot això ho compartim en aquest hora de les 12, amb un cafè en mà o també dinant, junts i juntes.
1: Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 13 al 17 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
2: Moeve. Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola.
3: La subida más fuerte de la semana ha ido directa del 30 al 24, 6 arriba para Love Me Not de Rebel Lane. Temón. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
2: El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola. Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit, Mollet del Vallès, Parc de Can Mulà, amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
6: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
2: Barcelona, 93.9.

0: Prime.
1: Ella tiene el pasito, el truquito de baile. Per ballar amb nosaltres estàvem amb aquest Reels B, amb la seva preferida. Doncs també nostra, aquí al costat també, de la que ve ara. Els 40. Crec que és inevitable no cantar-la. Aquesta cançó que ens ha acompanyat amb el Mundial. Shakira, Porra Boy, amb Dai Dai, per tancar corona. Per tancar hora, mare meva, és que jo estic de dilluns, no sé com estàs tu, però a veure si ho millorem en aquesta darrera hora, junts i juntes, a la una.

0: maravilloses. Anna Mena i Lola Índigo, amb aquest petitó, en aquesta nova hora de la una. I el dia que es van ajuntar, això va ser màgia, eh? Aquest 2026, quin tros de peça aquesta, que és la número 1 de la nostra llista dels 40. També al costat d'aquest Revin, l'NA, amb aquest Love Me Not. També en breu, Rosalia, amb Like, Like You Love Me. També segurament t'estimo i molt d'amor en aquesta hora. Vinga.
1: Els 40. Laia Partida.

Jo sempre explico que sóc una persona molt directa, no? I si alguna vegada m'ha agradat alguna persona, no? Jo directament li he dit t'estimo, t'estimo, segurament t'estimo. És el títol que veníem escoltant ara mateix i segurament tu sentiràs que estimes això que ha entrat candidata també directament cap a la nostra llista. Doncs aquest Jamaican ens acompanyarà també aquest estiu i ho farà en aquest dilluns. Els 40. Així doncs, d'aquesta manera, enhorabona per la seva entrada aquesta setmana. En breus, també, no vaya a ser o palait de la Taylor Swift.

La Dua Lipa amb el seu Houdini, aquesta que estima el nostre país, estima també Catalunya. I per què t'ho dic? Doncs perquè per aquí arriba una que va gravar el videoclip de la seva darrera cançó justament a Catalunya, a la Costa Brava. Et parlo ara.

que l'hem sentida molt a prop. Justament tens per aquí, això a veure si et sona. I és que ens acompanya amb el seu èxit la Jenny, amb el remix de Dràcula, que està per gravar, doncs, un videoclip fa poc a la Costa Brava. No sabem quan, eh? Potser la gent més loca el d'allà ho va veure. Nosaltres et deixem el vídeo perquè ho puguis veure a través de les nostres xarxes de @els40. Allà podràs veure la Jenny, que va gravar el seu videoclip. Doncs també t'acompanya ara, en aquest dia.

0: La Bizarra Music Session de Daddy Yankee. Ell se va con su amor verdadero, però jo ara mateix també et deixo amb el meu company, el Pau García, que el tinc aquí, ara mateix. Pau, que avui estem malament, eh? Tots dos, és que...
1: Una mica regular, però...
0: Venim del cap de setmana...
1: Amb els èxits es recupera, això, eh?
0: Recupera. Estem fatal, gràcies, com diu el meme.
1: Estamos bien.
0: Doncs vinga, jo me'n vaig a descansar, que avui ens veiem a Mollet del Vallès, també amb el meu company Uri Mora, i et deixem el Pau. Vinga.
1: Va, 6.
2: Els 40... Laia Partida.
0: Demà tornen a les 10 i hi ha molt més, eh? Jo crec que amb un cafè i tal, jo crec que ens recuperem. Vinga, adeu!

0: Que bé, sona la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo per començar aquesta nova tarda d'èxits d'aquest dilluns 17 d'agost. I jo de tu no desconnectaria d'aquí dels 40 perquè en res sona per aquí la Camila Cabello. I és que en res ens anem cap a Cuba amb això que es diu Havana. També ens veiem amb el Nexo de Nil Moliner, Nexo 04, Tu cuerpo en braille. Jo no, no desconnectaria, eh? I què et vols posar una mica més sentimental? Doncs també ho farem amb l'Olivia Dinya, això que es diu So Easy to Fall in Love. Meravella de cançó que en res sona per aquí, pels 40.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.
0: Però abans, escoltem el més nou del Teddy Swims, això que es diu Mr. Know-it-all, que vindrà per Espanya l'any vinent, i tant de bo ho fes a Barcelona, només ho farà a Madrid, perquè és un temacle, això que et punxo per aquí, és Mr. Know-it-all, té una gran veu, i amb ell comencem aquesta tarda de dilluns. Molt bona tarda.

És Olivia Dean, que està actuant al Madison Square Garden de Nova York amb el seu The Art of Loving Life durant aquest mes d'agost i ho està patant moltíssim. I va, jo a tu no es connectaria perquè en res arriba l'Eno Beginning del Joe o tampoc no parem la música amb el Don't Stop the Music de la Rihanna, però abans la gozadera.

0: que són aquest Don't Stop the Music de la Rihanna. I aquí la música no s'atura perquè en res el baile inolvidable del Bad Bunny, però també la Shakira i el Barnaboy amb el seu Dai Dai. Així que això de tu no es connectaria d'aquí, dels 40. Va, a tope!
1: Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Som-hi, és literalment el que diu aquesta cançó, eh? Dai, dai, de la Shakira i el Barnaboy, amb el que tanquem aquesta hora de les dues, però no et preocupis, perquè en res et porto molt més. El Jay Wheeler amb el seu La Curiositat, també els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, o el número 1 de l'actual setmana, el Petito, Adana Mena i Lola Índigo. Així que jo a tu no em desconnectaria d'aquí, dels 40. Ah, ah, ah,
1: els 40.
2: Els 40.
1: Pau Garcia. Let me...

0: Valentina, porta'm ukelele.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Play 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: És Petito, Adana Mena i Lola Índigo. Sonen aquesta setmana com el número 1 de la llista més important de tot el país. I és que és una d'aquestes cançons d'aquest estiu 2026. La van treure el passat 12 de juny i des de llavors no ho han parat de petar en cap moment. Va, que així comencem aquesta hora de les 3 i han d'esperquir la curiositat també als dardos de Romeo Santos i Prince Royce, però abans Ariana Grande.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: I és que arriba amb el so més nou d'aquesta gran artista, que és una cançó que està inclosa en el seu darrer projecte que es diu Pétal, això que es diu Hate That I Made You Love Me. Va, molt bona tarda.

És el ventilador de Buos Banda Neon i Mon DJ, amb el que pots guanyar un iPhone 17 Pro si penges una story amb la cançó en el ventilador i ens etiquetes a @els40 i @buosoficial. I va, que anés per aquí, et punxo a Vagabundo o també a Algo de Mida, a Pablo Brand. Però en res, la Taylor Swift. I és que arribem a això que es diu Opalite, una cançó que està inclosa en el seu darrer àlbum que es diu The Life of a Showgirl.

Que sona aquest Dime dónde estás, de l'Álvaro de Luna, una cançó que està inclosa en el seu proper àlbum, que es dirà Azulejos, que veurà la llum a finals d'estiu. I bacanes per aquí, arriba la perla de la Rosalía, o també a Teo de C. Tangana i Nyathi Peluso, però en res, aquí, Love Yourself, de Justin Bieber.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa... Barcelona, 93.9.

0: Que bé, sona la Bizarra Music Session 0 de 66 amb el Daddy Yankee. I amb ells tanquem aquesta hora de les 3, però no et preocupis si estàs a la piscina o si estàs descansant al sofà, perquè en res per aquí et segueixo punxant molts més èxits com el Fever Dream d'Alex Warren, també Kim Espues de J Balvin i Maria Becerra, o Love Minute de la Raven Laney. Abans, la Delia, aquest Someone Like You.
1: Els 40. Pau García.

És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, una col·laboració que va ser molt difícil d'aconseguir per part de Quevedo perquè no es podia posar en contacte amb l'equip d'Elvis Crespo. Va, que així comencem aquesta hora de les 4, on sonarà Què m'has pues de J Balvin i Maria Becerra, també Fever Dream d'Alex Warren o El bachatón de la L de Lola Índigo i el Lucho Reca. Abans arriba la Raven Laney des de Chicago amb aquest So R&B i Soul. És la pujada més forta de la setmana, del 30 al 24. 6 amunt per aquest Love Me Not, per començar aquesta hora de les 4. Què tal? Espero que estiguis més que bé.

0: I és que a vegades quan trobes la solució doncs, a un problema o fas un pla improvisat, doncs és el que es diu, eh? Era això dels Detalls, que sonava per aquí, ho cantaven meravellosament, i és que a més estan fent una gira d'aquest estiu 2026 que ho estan patant moltíssim. I si no s'has vist en directe, doncs jo et recomano moltíssim veure'ls, perquè jo ho vaig veure el mes de juny i va ser espectacular.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: I qui també ho està patant moltíssim aquest estiu 2026 són ells, Lola Índigo i Lucho Reca, que ara arriben per aquí pels 40 en aquesta tarda, ja són les 4 de la tarda, amb aquest El Bachatón de la L.

És Dràcula, de Tame Impala i Jenny, una cançó que originalment estava inclosa en el seu projecte de Tame Impala, que es diu Deadbed, i en el que es va unir aquest mes de gener a la participant de Blackpink, la Jenny, i que ha quedat aquest temacle tan meravellós que sonava per aquí pels 40.

És What Do You Mean, del Justin Bieber. I entres per aquí, Fate, amb el seu Luna, o també el Day Day, de Shakira i Burna Boy. Va, no desconnectis. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps... Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Què ve són aquest Dai Dai de Shakira i Barnaboy? Una cançó que diu literalment, doncs, que a tope, que som-hi. I que en res per aquí, doncs, som-hi amb una nova hora, a l'hora de les 5, amb Petitó, Adana Mena i Lola Índigo, també Mr. Know It All del Teddy Swims, o la relíquia de la Rosalía del seu darrer àlbum, que es diu Lux. Va, tot això i més, així que queda't aquí, als 40.
1: Als 40. Pau García. Rah.

0: Que va ser una col·laboració entre Anna Mena i Lola Índigo, en aquest Petito, una cançó doncs, que estarà inclosa en el pròxim projecte d'Anna Mena, que encara no sabem ni com es dirà ni doncs, quan sortirà. O sigui, anem una mica a seques, però el que sabem és que és un temacle i que també ens serveix perfectament per començar aquesta hora de les 5, quan ja són les 5 i 4 minuts. Espero que estiguis més que bé.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: I va, que ara passa per aquí el Teddy Swims, que estarà amb el seu Diagli Tour, passarà per Madrid i tant de bo ho fes per Barcelona perquè té una veu meravellosa i ara mateix sona amb el seu Mr. Know-It-All des de la 12a posició de la llista més important aquesta setmana del 40 a l'1. Molt bona tarda.

0: tu.
1: És cara de cul de Naina i Jules, una d'aquestes cançons d'aquest estiu 2026 que a vegades doncs, ens fa veure que a vegades no som tan perfectes, eh? I va que naix aquí el Dani Fernández amb el seu Dile a los demás, també So Easy to Fall in Love o ara Opera de la Taylor Swift.

és Olivia Dean amb el seu So Easy to Fall in Love, una cançó que no falta en el seu The Arts of Loving Life, que actualment està a Nova York, al Madison Square Garden. I a més ho està patant moltíssim. I va, que amb ella continuem amb molts més èxits, com La Villa o The Still Down.

I un altre artista que està de gira és Ed Sheeran. Ara arriba amb el seu Shape of You. Està de gira amb el seu The Loop Tour, que quan acabi aquesta gira doncs agafarà un descans, però breu, eh? The club

0: És la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Amb aquest tema clar, doncs m'acomiado. Torno demà des de les 2 i fins a 6 de la tarda. Et quedes ara amb el Jesús Taltavui, que en res et punxa Hater I Made You Love Me de l'Ariana Grande, també el Hugel amb el Jamaican Bam Bam, One to One Me del Jason Derulo i moltíssimes més. Així que jo de tu em quedaria aquí als 40. Que vagi molt bé. Adeu!
1: Als 40. Pau García.